0: Le son pop rock,
1: c'est sur CETA Radio.
0: www.cetaradio.fr.
1: CETA Radio.
0: CETA Radio.
1: C'est votre web radio.
2: Jag börjar själv kanske. En, två.